0: Palimpaïda.
1: Palimpaïda.
0: Palimpaïda.
1: Palimpaïda.
0: Palimpaïda.
1: Palimpaïda.
0: Palimpaïda.
1: Palimpaïda.
0: Palimpaïda.
1: Palimpaïda.
0: Palimpaïda. Palimpaïda.